0: En Onda Polígono te refrescamos todas las mañanas con La Mar de Música.
1: Tinc un neguit rondant, de nit tinc un neguit al pit, que marxes forçades bé a mi, crec que sempre em fa por l'amor. És cert que he burlat el destí, jugant amb les cartes tants cops.

0: Hòstia, gent, què fem?
1: No, no, això puja en el temps una mica.
2: És que jo no ho veig, aquesta
1: idea. Que sí.
2: La gent no li
1: que això, que no, que sí, ja veuràs. Rotllo, algú tipus drum and bass, sí, humana, o algú així. Que sí, escolta, mira, aviam, serà drum and bass? A veure, posa la fica en tecno i te calles.